Marau, mite d'origen. Diuen que cada àtom del teu cos té bilions d'anys. Diuen que al principi, abans de la gran implosió, abans de la gran explosió, tots els àtoms estaven units. Nosaltres també estem fetes del mateix que Saturn, del mateix que les llunes de Saturn i les anelles de Saturn. També habitem el mateix espai que Saturn. Diuen que la nostra llum és com un desert sense vent, ni aire, ni sorra. La Marta, dels primers peus que van trepitjar-la molts anys enrere, encara resta intacta. Ella també és plena de passes de fa bilions d'anys. Diuen que tots tenim dins nostre cràters de lluna intactes. Diuen que tots tenim dins nostre rastres intactes. Marea 3. Perquè entengues les marques de les llunes. Per què?

0: dimecres que ve, dijous que ve, divendres que ve i dissabte que ve. Podeu veure a la nostra web i a les nostres xarxes socials el programa complet, perquè si no ara aquí em passaria 10 minuts aquí fent l'explicació del programa i tampoc no d'allò. Res, no m'enrotllo gaire més. Moltes gràcies a tots els que heu vingut. Quan s'acabi la presentació i abans que comenci el concert de l'Alfredo, us demanarem, si us plau, si podeu sortir entre 10 i 15 minuts, perquè hem de fer una mica de canvi de set, canvi de distribució dels seients i això. I d'altra banda tenim el Ximo Noguera, també l'editor d'aquest llibre, l'editor d'Industrial Complex, que li demanarem un moment que vingui. Allà teniu alguns exemples del llibre del Mauri i d'altres coses que ha tret l'Industrial Complex. Jo m'he fixat amb el caset d'Escopé Metralla, perquè no, per la banda que ens toca una mica, són com de la família. Res, cedeixo la paraula un moment al Ximo. Moltes gràcies i fins aviat.
1: Bé, en primer lloc, gràcies per haver-nos convidat. Tinc que començar parlant del que és el meu projecte, que és Industrial Complex, que és una plataforma. Va néixer en 2019, primer com a webzine, perquè jo m'he dedicat molts anys a escriure ressenyes sobre discos. El que passa és que pront es va ampliar a Setxell i el webzine van tractar de fer-lo en format físic i començarem a publicar revista en format físic. El que passa és que va arribar la quarta edició, la vam voler dedicar als 40 anys en actiu d'Esplendor Geomètrico, i la quarta edició ja es va convertir en un llibre que li dedicarem a aquesta banda. Des de 2020, que vaig publicar aquest llibre que es deia 40, vaig pensar de seguida que hi havia que ampliar un poc més la història. Durant aquests anys he estat publicant llibres, de fet en l'editorial, al Setxell, hem publicat 15 llibres, els primers 14 són meus, després l'últim és de Mauri, i des de 2020 que vaig publicar el de Esplendor Geomètrico, la meva intenció va ser ampliar i buscar més informació i algo més generalitzat, intentant acaparar a nivell el que era nacional. Aleshores ja em vaig posar a treballar en el llibre que vaig publicar fa un parell d'anys, que es diu Lo que se nos pasó, que és un llibre que tracta sobre tots els pioners de l'experimental i de l'industrial a Espanya. Es parla molt de Barcelona perquè és precís parlar de Barcelona, al igual que Madrid, són les dues ciutats que més nomenen. Es parla de Jaén, es parla de Granada i poc més. Clar, profundir-se més a Madrid i a Barcelona. No obstant, Mauri em va comentar que tenia la idea de publicar un llibre que anava sobre els inicis de la música electrònica a Barcelona. Des que em va arribar el que podem dir l'assaig fins que el vam publicar, el vam pegar diverses revisades i a primera hora, quan vaig començar a llegir-lo, jo veia que teníem prou, s'assemblava un poc al que havia escrit jo en Lo que se nos pasó, però són dos llibres molt diferents. Es poden comparar, però són dos llibres molt diferents, perquè, per exemple, el meu llibre, Lo que se nos pasó, comença parlant quan entra la democràcia, arribada la democràcia, i fins als anys 2000, si no recordo malament. Parle de Fonos, però parle molt lleugerament de Fonos, i parle de Marcelí Antúnez i de molts més artistes catalans, ubicats així a Barcelona. Per tant, és un llibre molt diferent al que ha publicat Mauri. El cas de Mauri, del llibre de Mauri, Los inicios de la música electrónica en Barcelona, és una recopilació de dades impressionant. De fet, ell, segons hem comentat, també va estar 4 anys recopilant tota aquesta informació. Va molt més enllà, comença des dels anys 50, des dels anys 60, profunditza moltíssim el que és els pioners experimentals i el que va ser, per exemple, Fonos. Li dedica, de fet, un capítol a Fonos. I, a més, la diferència també és que està acotada en un temps. El meu no estava acotat en un temps i el d'ell sí que està acotat en quant a espai, en quant a ciutat, que és només Barcelona, perquè és Barcelona, no és Catalunya, parla només del que ocorre aquí a la ciutat, i està delimitat en un temps, està delimitat fins a 1992, que és quan arriba les Olimpiades i quan podem dir que comença aquí l'escena de club. Dir també que és un llibre molt heterogènic, perquè a més de parlar també de l'experimental, de l'industrial, parla d'altres escenes que van ajudar a fer nàixer el que era l'escena electrònica, parla del disco i parla del hip-hop, i profunditza molt en tots aquests artistes. Per tant, vull que agrair a tot el públic per haver vingut, vull que agrair també a Mauri per haver comptat amb mi per poder fer este projecte realitat. Així que moltíssimes gràcies, i ara es deixa a Mauri Banyes, que és l'autor del llibre.
2: Hola. Bueno, primer de tot, gràcies a Gràcia Territori Sonor per convidar-me i per l'interès que en aquest llibre que es presenta en el festival. 30 anys després de la seva inauguració el 1996, el LEM, és quan torno a estar aquí a la programació del festival, que vaig estar jo en el 96, després d'una sessió que vaig fer en el Mi Bar, una sessió que era de música ambiental, fosca, industrial i barrejada amb una incipient música intel·ligent, que es deia, música electrònica intel·ligent. Així que per mi és tot un honor poder estar aquí i presentar-vos aquest llibre, en el que si personatges com tan importants en l'electrònica d'aquells anys, com per exemple van ser Víctor Nubla o l'Antoni Ignorant, no haguessin existit, jo aquest llibre no l'hagués escrit, segur. Així que d'alguna manera aquesta presentació la faig en honor a ells. Bueno, en el llibre parlo d'artistes que avui escoltarem, però no, el que no faig en el llibre és aquestes explicacions que faré avui aquí, això no ho explico en el llibre. El que farem serà una sessió musical pues amb diferents temes a nivell cronològic, i començaré pues, a principi amb tots els temes dels compositors de formació acadèmica que van començar cap a finals dels 60 i principis dels 70. Bueno, doncs començarem per aquí. Començaré primer amb l'Andrés Lewin Richter. Andrés Lewin Richter va ser un dels fundadors de Phonos, i el tema que escoltarem es diu Seqüència 2, de l'any 1972. Aquest tema, la sèrie Seqüència, va fer una sèrie, sembla explorar una idea semblant a la que va fer les Sequences de Luciano Berio, creant peces centrades en l'evolució d'un material sonor concret, encara que en aquest cas Lewin Richter ho traspassa a la música electroacústica, amb clares influències de la música concreta i de l'experimentalisme dels anys 60 i 70. Val? Anem a escoltar aquí aquest tema.

0: Bueno, dir-vos que he escollit aquí uns temes una miqueta a l'atzar. Com que he fet diverses presentacions del llibre, generalment començo sempre amb un tema que per mi és clau, que és la peça per a serra mecànica de Joan Maria Mestres Quadreny de l'any 64. Però com que ja l'he posat a molts llocs, per això he preferit avui començar amb aquest de l'Andrés Lewin-Richter, que em semblava molt curiós per ser de l'any 72. Bueno, anirem a un segon tema, també d'un altre compositor. El tema aquest és com bastant inèdit, amb la qual la qualitat de so és una miqueta pèssima. El compositor és en Llorenç Balsach, és un compositor de formació científica que va col·laborar amb el grup Exema i Cave Canis de Vicenç Altaió. Llorenç Balsach es va centrar en l'any 75 i 76 a fer art sonor, i el tema que escoltarem és d'abans que Llorenç Balsach fos descobert per Joan Brossa i Andrés Lewin-Richter i el van convidar a fer obres sonores al recent inaugurat Estudi Fonos en l'any 75. En aquests anys, Balsach està clarament influenciat per el cant dels adolescents de Stockhausen, perquè a casa seva escoltaven aquest tipus de música, que això és de l'any 1956. I bueno, ho veurem bastant clar en aquesta obra titulada El cant de les artèries de 1975.
1: El cant de les artèries. Les dades recollides com a base d'aquesta exploració són els sorolls anàlegs als de les artèries, dels quals, no obstant, es distingeixen a causa de llur continuïtat, o si més no, per llurs esforços intermitents post o persistòlics. Heus aquí perquè molts experts prefereixen anomenar-los murmuris. En l'escoltació de les venes manquen els sorolls emesos pel cor, i en canvi existeixen sorolls produïts per les vàlvules venoses en estat d'insuficiència o tot i funcionant correctament, que existeixen corrents sanguinis retrògrads, com el cas d'insuficiència de la tricúspide pols venós sistòlic. Els brufols de les insuficiències de les vàlvules venoses són detectables quan hom realitza fortes aspiracions, accessos de tos, esforços, etc. i principalment en les venes iugulars i clorals. Prescindint dels sorolls artificials i dels produïts pels canvis de calibre, esmentarem de manera especial els sorolls de les anèmies, els quals, encara que amb menor intensitat, se senten també en l'estat normal, la qual cosa els priva en gran part de valor diagnòstic. L'ANEC els anomenà cant de les artèries, equivocant llur precedència. Són com un pinceig perllongat que alguna vegada esdevé sibilant o pren un timbre musical, podent ésser percebut en alguns casos pel mateix malalt, localitzables també per palpació. El cant de les artèries ha estat també comparat als sonsells dels insectes, al ruït del vent entre els arbres i el soroll que es produeix en rodar una baldufa, soroll de molinat, de baldufa, de diable o de doble corrent. Podràs sentir el soroll

Canviem de registre, ens anem a escoltar Suc Electrònic Enciclopèdic, un grup que formaven part de l'escena underground i experimental de Barcelona, combinant el rock psicodèlic, l'electrònica primerenca, crowd rock i avantguarda. Un dels discs més reconeguts de l'època fou l'Asfíxia al carrer València, que és de finals dels 70, del 76-77. Ells utilitzaven els primers audiogeneradors i la utilització del Minimoog. Escoltarem el tema titulat Ciència-ficció de finals dels 70.

Bueno, aquest llibre em va portar més o menys uns 5 anys de fer-lo, sense presses, el vaig anar fent, i vaig entrevistar una sèrie de gent que alguns ja ens han deixat. Un d'ells és l'Eduardo Polonio, que ara ficarem un tema d'ell. Ens va deixar el 2024, va ser un pioner en tot l'estat, va fer el primer concert de música electrònica a la Sala Celeste, i escoltarem un tema de l'any 75 que es diu Il aime les chevaux. Bueno, és un francès, no sé si ho comento bé, però bueno. Cal fixar-se en la transformació del so, el moviment espacial, la tensió psicològica i la sensació narrativa abstracta, característiques que el distingeixen com un pioner de la música avançada i de l'avantguàrdia musical i el so.

Bueno, mentre acaba aquest tema, anirem a escoltar Carlos Guirao, que va formar part de bandes com Màquina, Neuronium i Programa, i va estar en grans discos com Quasar 2C361 i Vuelo Químico. Vale. És l'últim? Vale. Doncs potser canviarem. Doncs m'aniré a un tema que m'agrada a mi personalment, que és la banda es diu Doenado LUR, que formava part de la primera escena industrial experimental de Barcelona i estaven vinculats amb el grup Metacrilato Registrado i també amb Radio Pica. Fernando Izuzquiza és el membre principal, però podia actuar també amb altres col·laboradors de l'època. El tema es titula Himno Metacre Latino para Vocales y Sensores de l'àlbum Desde los gestos de un viejo UR, de 1986. Així que fem un salt i ens anem cap a mitjans dels 80.

Bueno, doncs, com que em diuen que aquest és l'últim tema, doncs, tenia jo preparat una sèrie de temes diferents de Virus 23, Línies Aeres, etc., Carlos Guirao, etc., però el temps s'acaba i moltes gràcies per haver escoltat una miqueta temes dels que es parla en el llibre, eh? I que sapigueu que el llibre es pot aconseguir a través del Bandcamp. A la pàgina web de Bandcamp, Barra Industrial Complex, està allà el llibre. I si no, doncs allà en l'estant també. Doncs moltes gràcies a tots. Vale? Vinga.

Bona nit, gràcies per venir. Només volia dir un parell de coses sobre el que sentireu. La tercera part d'una trilogia que he estat desenvolupant aquí al museu i és una peça feta a partir de sons del sampler que està aquí a l'habitació del costat, que és un sampler que podeu utilitzar, és una eina didàctica que reprodueix els sons dels instruments de teclats d'aquesta sala. Aleshores, si voleu saber com sonen aquests orgues, pues, estan allà. Jo el que he fet és un arxiu de gravacions i aquesta peça és està feta amb tots aquests sons. Aleshores, com podeu veure, hem alliberat l'espai, estem fent un esforç perquè us pugueu moure, que la idea és que no us quedeu en un sol punt, perquè aquesta peça ha sigut pensada per ser una mica escoltada en moviment. Hi ha moltes freqüències que es creuen i si us quedeu només en un lloc, pues jo crec que perdreu bastant de la peça. O sigui que teniu tot aquest espai per canviar de lloc és aconsellable. I, a més, tenim uns taps perquè hi ha unes freqüències bastant agudes que potser poden ser molestes. Si voleu, ja estan aquí. Si en un moment donat els podeu utilitzar. I res més. Però veniu cap a dins perquè de veritat que si no sentireu la meitat. Vinga, gràcies. Fins després.

0: Moltes gràcies. Vull agrair a l'EM i al Museu de la Música per acollir aquesta proposta. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, Alfredo, és un plaer tenir-te un altre any al LEM. I bé, fins aquí aquesta jornada inaugural. Una altra vegada, moltes gràcies a tot l'equip del Museu de la Música per acollir-nos una altra vegada. Moltes gràcies a tots els que heu vingut i també al Mauri i a l'Aise per la presentació anterior. I res, molt ràpid, el LEM acaba de començar i demà a les 8 del vespre al Centre Cívic La Sedeta tenim Ranges Collective, que són 5 improvisadores de jazz i de contemporània, 5 improvisadores joves de 4 països diferents, de Catalunya, França, Iran i Ucraïna, això demà a La Sedeta a les 8, i dissabte tenim programa doble de música i poesia, primer, com he dit abans, el Gerard Díaz de la companyia Minimíssima amb els seus instruments inspirats en els Baixet, presentant la seva última obra des de la Naia. I després Cerber, que són la poeta Raquel Santanera i el duet d'ambient experimental Espectre. Això serà dissabte a partir de 7:45 a la Contra de Gràcia. Per tots dos concerts i pels de la setmana vinent podeu consultar el programa a les nostres xarxes socials o a la nostra web, i tenim també entrades anticipades si... Bé, de fet, us estalviareu un parell d'euros si els compreu anticipades, i a més hi ha algun local que és una mica petit i potser... per exemple, el concert de dimecres que ve, que tenim Veus Lliures, que de fet és grup president d'aquí també, a la capella petita de l'església de la plaça de la Virreina, i aquell és bastant petit, o sigui que si voleu anar-hi, compreu entrades anticipades. Res, moltíssimes gràcies a tots una altra vegada i ens veiem demà, espero. Gràcies.

Maraca Lab. Crr, crr, crr. Relats i realitats dels col·lectius independents de la cultura. Cultura.

0: Benvingudes a Literal d'hivern, una edició especial que no es celebra al maig, sinó al desembre, i que més ho fa en el format més híbrid que ens podíem imaginar.
1: Literal es una feria de libros e ideas radicales que se está haciendo desde hace 6 años, donde se hacen también eventos culturales, conferencias, y se habla de libros, se exponen libros, estos artefactos maravillosos con los que pretendemos pensar y cambiar el mundo, y donde nos encontramos realidades e ideas provocadoras. Este año se tendría que haber hecho Literal en el mes de mayo, pero como sabéis, la pandemia lo ha impedido y entonces lo hemos retomado ahora en formato presencial y online, porque creemos que estas ideas y nuestros debates que nos atraviesan no se pueden parar más.
0: Arribar a poder estar aquí avui no ha estat fàcil. El confinament va fer suspendre la fira, vam decidir posposar-la. Des de llavors fins a dia d'avui ha plogut molt. Hem fet, desfet, refet, tornat a fer la programació i la producció de la fira. Fem Literal per alimentar les esperances d'un sector, el del llibre i de les idees radicals, que és motor de canvi social i cultural imprescindible per sortir d'aquesta crisi d'una manera diferent. Fem Literal per guanyar terreny i no cedir-ne més encara davant dels grans grups econòmics que concentren cada vegada més quotes de mercat.
2: Fem literal.
0: La cultura i els llibres són un refugi. Sigueu benvingudes a la Literal.

0: señores feudales, patronos de industrias y padres, han insistido durante siglos en que la obediencia es una virtud y la desobediencia es un vicio. Mientras obedezco al poder del Estado, de la Iglesia o de la opinión pública, me siento seguro y protegido. En verdad, poco importa cuál es el poder al que obedezco. Es siempre una institución u hombres que utilizan de una u otra manera la fuerza y que pretenden fraudulentamente poseer la omnisciencia y la omnipotencia. ¡Qué vicio tan viejo el de los gobernantes que se creen Dios! Están voceando ese mensaje por toda la ciudad. Volved a vuestras casas, vosotros no entendéis. Quieren convencernos de que el mundo es un enigma cuya solución solo ellos conocen. Quieren convencernos de que nuestro mundo es tan misterioso como el de los antiguos griegos, los cuales debían acatar ciegamente los oscuros designios de sus dioses.
1: Dios. Dios te salve. Hi ha un personatge al poemari La Mel, de Tonino Guerra, que està traduït al castellà i editat per Pepitas de Calabaza. Ell treballa al telègraf d'una estació on fa 40 anys que no passa cap tren. Com no hi ha cap telegrama que rebre ni que enviar, doncs espera sentat amb les mans en les butxaques esperant que arribi algun. D'alguna manera, em fa l'efecte que amb la mateixa actitud d'obediència i també d'esperança sembla estar el conjunt de la societat, esperant que arribi el següent telegrama, és a dir, la següent ordre. Bé, afortunadament, aquest personatge, que tal vegada, en la meva opinió almenys, representa la tendència general, no és representatiu de tot el conjunt. Doncs també en aquest període s'han afirmat molts projectes de veïnat solidari i combatiu.

0: com creem comunitat, què vol dir comunitat per nosaltres? En tots els nostres projectes apareix la paraula, no? I no és una paraula només. Què significa en tot el sentit ple la comunitat i fer comunitat?
1: Una fira de llibres en plena pandèmia és molt complicada de fer. Una fira en plena pandèmia es fa sent molt transparents amb les editorials participants, implicant-les també en les decisions que prenem. En el nostre cas teníem l'opció de passar-nos totalment a lo virtual, que no defensàvem des de la fira, però que si les editorials ho haguessin defensat, ho haguessin fet. I al final el que es va optar entre totes va ser lluitar fins al final la presencialitat i fer el màxim presencial possible a la fira.
2: Parlar de quin és el model cultural que proposem...
0: Borrem aquesta última frase.
2: No, que m'encantaria poder-la respondre, però encara no... Estamos trabajando en ello.
1: Fem una fira en plena pandèmia implica també fer que la participació de les editorials sigui a cost zero. Les editorials participants a Literal, sempre que participen, paguen una quota i aquesta edició no han pagat aquesta quota perquè entenem que la situació de moltes de les editorials independents que participen a Literal és complicada i, per tant, des de la fira hem volgut donar un espai i visibilitat en aquestes editorials a cost zero. I això es compensa, per una altra banda, perquè la base social que acompanya la fira, aquesta comunitat que sempre parlem...
0: La comunitat i fer comunitat.
1: Que fa possible sostenir la fira, ha fet la seva aportació econòmica a través de la campanya de micromecenatge i alhora també perquè l'administració ens ho ha posat econòmicament més fàcil per poder-se donar aquesta fira tal com l'hem tingut. I a banda d'això, sense oblidar també a les cooperatives que ajuden a mantenir econòmicament aquest projecte. I per altra banda, la fira, en plena pandèmia, una fira de llibres es fa tenint una comunicació positiva i transparent cap enfora, cap a la pròpia comunitat i també a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials. Creiem que ser positius en moments de pandèmia és importantíssim.

0: consideramos que la cultura tiene que ser un arma de combate.
1: Maracala.
2: Claro, en el marco de la COVID, donde vemos la reescritura literal del mundo, donde todas de una u otra manera se nos ha sacudido el mundo próximo, donde también vemos básicamente y sentimos un reajuste económico estructural global, una economía que viene a agudizar básicamente, una economía que excluye, que endeuda, una economía que básicamente deja una gran parte de la población fuera, ahí es donde queremos hablar de cultura también.
3: Yo no vull que obviem que si no vigilem acabarem amb una societat on només podran fer de periodistes, només podran fer de creadores els rics i les riques. Això és una cosa que i lliga molt amb la precarietat d'abans del Covid, és a dir, estàvem en una realitat que era una falsa normalitat que no era ni desitjable ni sostenible. I per tant, hem de vigilar perquè si no tindrem només les històries dels rics, no? Llegirem històries de rics en llibres, en pel·lis, en cançons.

0: De cop se'ns va fer explícita la vulnerabilitat i l'atzar, no? De cop un dia podies fer un concert, de cop podies anar de rodatge, de cop el dia següent no podies fer el concert, no podies obrir llibreria, no podies anar de rodatge, no? I això era una sensació terrible, terrible quan som organitzacions molt precàries, molt petites, amb un múscul, però un múscul molt petit.
1: Llavors, també la idea del confinament, curiositat també en el sentit de què passa quan les persones no poden disposar de la seva plena llibertat per decidir fer un gest en una direcció, no? Com llevar-se i sortir per una porta. Des d'aquest gest mínim, que és tan determinant, fins a un gest ja més polític com de reunió social o de manifestació o el que sigui.
2: Amb Ruth Buchani, que és l'autor del llibre que hem publicat, Cap altre amic que les muntanyes, per mi ha sigut molt representatiu d'aquest any perquè fixa't que el llibre ell l'ha escrit des de la presó, des del confinament, com un refugiat arribat a Austràlia, l'agafen i sense càrrec, sense judici, sense sentència, l'empresonen en aquest camp de refugiats i passarà 6 anys de confinament, no? La seva única via d'escapament és la creativitat, com ell li diu, no? L'art i la possibilitat d'escriure a través de milers de WhatsApps que escriu aquesta novel·la i s'acaba publicant i acaba guanyant tots els premis literaris, no? I per nosaltres ha sigut significativa, no només pel fet de que estem parlant de confinament, sinó de que moltes de les coses que hi explica, evidentment no de la violència ni de la tortura que hi pateix, però sí de les sensacions de pensament que té sobre què és el confinament, com els afecta, les relacions entre ells i bueno, com t'afecta a tu individualment, no? El poder o no poder desenvolupar aquest pensament i socialitzar i ser lliure, com et condiciona, no?

com que ens passem el dia comunicant-nos, ens dona la sensació que ja us, i movent-nos d'aquí a allà, i ens dona la sensació que ja som porosos. Però just la lògica de la distribució em sembla que és l'antítesi d'aquesta política de la porositat que reclamem. Perquè el que fem és simplement traficar doncs, amb paraules, amb semes, no? amb símbols, amb els nostres cossos que van amunt i avall, però que no hi ha cap mena d'intercanvi ni d'afectació real dels uns amb els altres. Per això les tecnologies de la informació i la comunicació són tan civilines perquè sovint això ens dona la sensació que participem d'alguna cosa, que estem allà sense ser-hi, aquest somni d'aquesta concepció màgica de la tecnologia que ens permet violentar les lleis espaciotemporals, però és una il·lusió, no? Té un caràcter il·lusori, perquè realment no podem incidir de forma plena en l'esfera pública que creem, perquè és el propi disseny de la interfície el que ens regulat.

0: hi ha artefactes visibles que ens permetin adonar-nos que estem sent controlats, no?
1: Cadascuna de les plataformes dissenyen ecosistemes i dissenyen arquitectures de comportament, també, no? I el fet de que no hi hagi espai per a la reflexió o espai per compartir idees profundes i elaborades també ajuda a aquesta polarització. Podien haver estat un espai d'emancipació fins que els governs i el món corporatiu va descobrir que aquí hi havia un rèdit, que hi ha unes empreses al darrere, que a més amb cada clic nostre fan diners i tal i tal.

0: m'agradaria anar també a l'aspecte de l'atenció, no? I és també un altre recurs, un recurs escàs que tenim per tot el que augmentaves i per aquesta situació d'infoxicació, no? Que tenim els sentits abrumats de tota la informació que ens pot arribar al llarg del dia. I a més és la pugna de l'atenció el que fa que es puguin prioritzar continguts més exagerats o que en generen més visceralitat o que apel·len molt més a emocions primàries.
1: No? És que darrere la màscara no és que hi hagi la veritat, sinó que darrere la màscara o no hi ha res o hi ha una altra màscara.
2: Mobilitzar bots que retuitegin fins a l'infinit uns continguts, entorpir la conversa a Twitter desmuntant un hashtag.
0: Una de les dades que m'agrada sempre posar damunt de la taula quan parlem de desinformació i de més i de manipulació és una que surt de l'informe de Global Disinformation Order, em sembla que és, de 2019, on bàsicament analitza qui són els productors o qui està finançant les notícies falses, no? O els continguts propagandístics a nivell d'ideologia amb necessitat o amb voluntat d'influir, no? I és curiosíssim perquè una de les fonts de finançament més importants són els propis governs, això com a 80, analitzen com 90 països d'arreu del món, de la OCDE, però també no OCDE, per tant tenim règims democràtics i règims no democràtics i nivells d'índex de desenvolupament humà molt diversos, i tot i així els principals productors són els propis governs o els partits polítics. Una part, no?, molt visible del poder i de l'ecosistema ideològic, el que està finançant això, el que està promovent això, però en canvi, qui va a la presó o per qui es fan les lleis Mordaza i companyia és justament per la ciutadania. No? Per tant, són ells els que enganyen, som nosaltres les enganyades i al final som nosaltres les que patim les conseqüències.
3: Molt fort.

tema que ens preocupava molt i ens preocupa és aquest tema de la normalitat, és a dir, de les normes que ens constrinyeixen, que ens obliguen a viure i a ser de determinada manera, no? I en aquest sentit, clar, el paper de les normes s'ha fet molt, molt més explícit encara arrel del confinament. També el mateix tema del confinament ja ens l'havíem plantejat abans i, evidentment, quan arriba la pandèmia, doncs és el tema per molta gent. I la qüestió de la normalitat en va, o sigui, la anormalitat, també ens la comencem a plantejar des del principi, per exemple, quan parlem dels cossos que no s'adiuen a la norma o a les normes, no? Els cossos anormals, a les persones anormals, en el sentit que no s'adiuen al que és la norma constrictiva. I això també penso que és un... Bé, és una font d'inquietud, d'angoixa, evidentment, però també pot ser una font de reflexió que ens inciti a pensar quin món volem, però no després, sinó ja, o sigui, quin món volem ara, quines normes volem canviar o quines normes volem que deixin de ser tan constrictives. Capitalism attacks and destroys all the finest sentiments of the human heart. Ruthlessly sweeps away old traditions and ideas opposed to its progress. And then exploits and corrupts those things once held sacred. Capitalism offers us freedom, but far from freedom, it enslaves us. Enslaves you. Enslaves us. Enslaves you. Enslaves us. Enslaves you. Enslaves you.